no et lliuris mai, mai no t'allunyis vora el camí. Tu ja no em diguis, ja no puc més, i aquí em quedo, aquí em quedo. Jo no sé dir-te gaire més, però tu saps molt bé que jo encara estic en el camí.

platges de sorra blanca i camps de tarongers. Si algú m'assegurés que allà dalt no hi ha urgències, ni déus ni providents,